andlela va no fika laha hi ku chama kholwa leswi ma fambaku hi ta sala hiki va ma vona va hangalaka va malandu lava.